0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tots junts diguem...

des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Gracias.
1: Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ja no me quedes, no sé, però el lo bebes.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: ¿pa qué vamos a aparentar? Si no tuviera... La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

107.3 FM.

0: Presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 606 de l'Esclat de Tonora, corresponent en els dies 5 i 6 de setembre del 2026. La primera d'avui és del compositor Sebastià Figuerola i Escusa. Porta per títol en Josep Maria, l'interpreta la Cobla Montgrins. Amb ella felicitem el company i amic de Camp de Bànol, en Josep Maria Coll, amb motiu d'haver celebrat el seu aniversari el passat dia 25 d'agost. Per molts anys, Josep Maria.

De Sebastià Figuerola Escusa, la Cobla Mogrins, ens acaba d'interpretar en Josep Maria. Del castelloní Pau Guanter, el Rossinyol, escoltarem la Gaia Ocelleta, és obligada de tenora. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. El solista, en Josep Coll. La vaig enregistrar en el concert de l'Escala el passat dia 15 d'agost. I se'n va cap a Fortià per a felicitar a la Marina Iter per al seu aniversari celebrat el passat dia 27 d'agost. Però molts anys, Marina...

Josep Coll i Ferrando, la tenora, amb la Cobla Ciutat de Girona, ens acaben d'interpretar La Gaia Ocelleta. És d'en Pau Guanter i Casa de Vall, el Rossinyol. Del sabadellenc Carles Rovira i Reixac, escoltarem interpretada per la Cobla Sabadell Amic Ramon. Amb ella felicitem a tots els Ramons que el passat dilluns dia 31 d'agost varen celebrar la seva onomàstica, però molt especialment de Bellpuig, en Ramon Massana, de Castelló d'Empúries, en Ramon Buscarons, de Figueres, en Ramon Alzina, en Ramon Costell i en Ramon Sala, de Fuixà, en Ramon Coll, de l'Escala, en Ramon Icard i en Ramon Planes, de Malianta, en Ramon Prat Garcia, d'Olot, en Ramon Soy, de Puigreig, en Ramon Maria Rossell, de Roses, en Ramon Pararols, que el felicita la seva germana, la Maribel de Vilabertran, de Sant Feliu de Guíxols, en Ramon Sans, de Sant Pere Pescador, en Ramon Roig, de Santa Pau, en Ramon Comas, que el felicita en tota la colla i a més la Maria Teresa Montclús i en Miquel Corbatera, de Vallfogona de Riucorb, en Ramon Martí Caraltó, de Vilabertran, en Ramon Bec, de Vilafant, en Ramon Comas i de Vilamacolum, en Ramon Pernau. Moltes felicitats a tots.

Cobla Sabadell ens acaba d'interpretar Amic Ramon, és d'en Carles Rovira i Reixac. Del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou i Geli, és la propera. Porta per títol La Festa. L'interpreta la Cobla Sabadell, el tible solista en Josep Valldaura. De Garrigàs, en Miquel Ferrer i tota la família feliciten a la seva esposa, la Pepita Serra, i a la seva filla, l'Esther Ferrer, amb motiu d'haver celebrat els seus aniversaris, la Pepita el dilluns dia 31 d'agost i l'Esther aquest dissabte dia 5 de setembre. Per molts anys a tots.

Josep Valldaura, el Tible, amb la Cobla Sabadell, ens acaben d'interpretar La Festa. És d'en Vicenç Bou i Geli. De Joaquim Ostenc i Dunya Beitia escoltarem Rosaura, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Va dedicada a la filla de l'autor, a l'Aurora Ostenc, per a felicitar-la per el seu aniversari celebrat el passat dilluns dia 31, per molts anys.

interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, acaben d'escoltar Rosaura, és d'en Joaquim Ostenc i Dunya Beitia. De l'escalenc Pere Mercader i Andreu, la principal de la Bisbal ens interpretarà La Festa de l'Escala. Aquesta se'n va cap a Torroella de Fluvià per a felicitar a la Montserrat Gorg, que també el dilluns dia 31 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Montse.

0: De Pere Mercader i Andreu acaben de soltar La festa de l'Escala, l'ha interpretat la principal de la Bisbal.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: Del compositor Tomàs Gil i Membrado escoltarem Felicitats, interpretada per la cobla juvenil d'Agramunt. Aquesta se'n va cap a Sant Pere de Torelló per a felicitar a la Quima Ginebra i en Ferran Torrents per al seu 55è aniversari de noces celebrat el passat dilluns dia 31. Per molts anys, parella!

La juvenil d'Agramunt ens ha interpretat Felicitats, és d'en Tomàs Gil i Membrado. Del compositor Antoni Albors i Assins gaudirem de la seva obligada de tenora Estelada, l'interpreta la còpola la principal de la Bisbal, el solista en Josep Gispert. Aquesta es queda a Figueres per a felicitar a la Sara Astor i en Josep Cofí, que el dilluns dia 31 celebraren el seu 51è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

Josep Gispert, a la tenora, amb la principal de Lisbal, ens acaben d'interpretar de l'Antoni Albors i Assins, Estelada. D'en Jordi Molina i Membrives, escoltarem Per molts anys. Està interpretada per la cobla La Principal de Cassà. En Xavi Roig, de Figueres, la dedica a la Dolors Pedrós i en Lluís Magrià per a felicitar-los per el seu 36è aniversari de noces, que han celebrat aquest dimarts dia 1. Per molts anys, parella!

Acaben d'escoltar Per molts anys, és d'en Jordi Molina i l'ha interpretada a la còpola La Principal de Cassà. De Figueres, en Josep Maria Giró i l'Assumpció Canet i tota la família feliciten a la seva filla, la Raquel, que aquest dimecres dia 3 fou el seu sant. Moltes felicitats, Raquel. Però tu la sardana del compositor Sifri Calbany, La Font Sagrera, l'interpreta la còpola Montgrins.

Acaben d'escoltar La Font Sagrera, és d'en Cifri Galvany i Abril i ens l'ha interpretat la Cobla Montgrins. La propera es queda aquí a casa, a Vilafant. És per a felicitar a la Maria Carpio i en Josep Cabanyó, de part de tota la família i també nostra, ja que el dimecres dia 2 varen celebrar el seu 59è aniversari de noces, per molts anys parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Vicenç Coromines i Pi, interpretada per la Juvenívola de Sabadell. El seu títol, Amor Etern.

Amor etern, de Vicenç Coromines i Pi, ens l'ha interpretat la Cobla Jovenívola de Sabadell. I no parem amb les noces. Ara és el torn de l'Isidre Verdés i de la Mercè Virosella de Castelló d'Empúries, que aquest divendres dia 4 han celebrat les seves noces d'or per molts anys parella. La sardana que els hi dediquem és precisament Noces d'or, del compositor Francesc Civil i Castellví. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Mediterrània. Amer és la festa de la Virgínia, barri del Pedreguet, a les 7 de la tarda i a ballada amb la principal de Banyoles. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 9 de la nit, Cobla Foment del Montgrí. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la Cobla, la principal de Llobregat. Per aquest diumenge, dia 6 de setembre. A la Bisbal, en el monestir de Sant Miquel de Cruïlles, sortint de missa de 2:15, sardanes amb la principal de Banyoles. A Llers, en la plaça de l'Ajuntament, a 11:45 del migdia, sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Casavells, a Matajudaica, a les 12 del migdia hi ha la Cobla, la principal de Cassà. A Sant Pau de Segúries és la festa major, a les 12 hi ha missa i a la sortida 2 sardanes. I a les 5 de la tarda, en la plaça de la Generalitat, ballada completa amb la Cobla Rosaleda. A Viladrau, plaça major, 12:45 del migdia, sardanes amb la Lluïsos de Taradell. A Gombrèn, plaça del Roser, a la 1 del migdia, Cobla Foment del Montgrí. A Olot, en el Firal, a la 1 del migdia hi ha ballada amb la principal d'Olot. A Sant Llop, a Mianigues, a la 1 del migdia hi ha sardanes amb la Bisbal Jove. A la Jonquera, en el carrer Major davant de la Societat, a la 1 del migdia, 3 sardanes. I a 6:15 de la tarda, ballada completa en el mateix lloc amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Montesquiu tindrà lloc el segon aplec, en la zona de la Pèrgola, a les 4 de la tarda, Cobla Ciutat de Girona i Mediterrània. A Sarrià de Ter, en el Parc de la Salut, a 4:15 de la tarda, Cobla Meravella. A Rebost d'Empordà, plaça d'en Pere i la Nita, a 4:15 de la tarda, Cobla Principal de Banyoles. A Colomers, a la plaça de l'Església, a les 5 de la tarda, Cobla Rossinyolets. A Vidreres, en la plaça de l'Església, a les 5 de la tarda, Cobla Salvatana. A Puigcerdà, a la pista poliesportiva de Villalobent, a les 5 de la tarda, Cobla La Moreneta. Vilobí d'Onyar, Salitja, aplec de la Mare de Déu de les Fonts de Salitja, a les 5 hi ha ballada amb la Cobla Cervianenca. A Vilamalla, és la festa de Sant Gil, a les 5 de la tarda hi ha ballada amb la Flama de Farners. A Palamós, tindrà lloc el 57è aplec en la plaça de la Nau, tarda i nit. Comencen a les 5 de la tarda, Cobles, Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi. A Anglès, en el Parc de la Font del Canyo, a 6:15 de la tarda, Cobla, la principal de Cassà. A Cadaqués, en el Passeig, a les 7 del vespre, ballada amb la Cobla Genisenca. A Blanes, a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, Cobla Bisbal Jove. I a Juià, a 7:45 del vespre, hi ha ballada amb la principal de Banyoles. Dilluns, dia 7 de setembre, a Olot, en el Firal, a les 12 del migdia, hi ha ballada amb la principal d'Olot. I a les 10 de la nit, en els claustres del Carme, concert amb les cobles principal d'Olot i Montgrins. A Vidreres, en la pista del Jardí del Casino, de la Unió, concert vermut amb la Flama de Farners. Dimarts, dia 8 de setembre, a la Jonquera, en el carrer Major, a la 1 del migdia, hi ha sardanes amb la cobla Montgrins. A Viladrau, en la plaça Major, a les 12 del migdia, contradansa i sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. I a les 5, en la mateixa plaça, Vall del Ciri i sardanes amb la mateixa cobla. A Puigcerdà, plaça dels Herois, a la 1 del migdia, cobla Ciutat de Manresa. A Olot, a les Fonts de Sant Roc, a les 5 de la tarda hi ha ballada. I a 8:15 del vespre, en el Firal Petit, sardana Adeu Vila d'Olot, tot amb la cobla la principal d'Olot. Dijous, dia 10 de setembre, a la Garriga, en el Passeig, a les 8 del vespre, 69è aplec de la sardana, amb les cobles Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Caldes de Malavella, a la plaça 1 d'octubre, a les 10 de la nit, i a la cobla La Flama de Farners. Divendres, dia 11, Diada Nacional de Catalunya. A Vidreres, a la plaça 11 de setembre, i a les 11 del matí, cobla Banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes. A Vilabertran, plaça Major, a 1:15 del migdia, lectura del manifest commemoratiu i tot seguit, sardanes i vermut. A Cadaqués, en el Cap de Creus, a 11:45 del matí, ballada amb la cobla Rossinyolets. I a les 8 del vespre, en el Passeig, ballada amb la cobla la principal de Banyoles. A Llançà, al matí a les 12, a la plaça Major, cobla Baix Empordà. A Santa Cristina d'Aro, a plaça Mossèn Baldiri Reixac, a la 1 del migdia, cobla Ciutat de Girona. A la Jonquera, carrer Major, a les 6 de la tarda, cobla Vila de la Jonquera. A Puigcerdà, a la plaça de l'Alguer, a les 6 de la tarda, cobla Ciutat de Manresa. A Tossa de Mart, en el Passeig de Mart, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Sol de Banyuls. Aquí a Figueres, a la Rambla, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla la principal d'Olot. A Llagostera, plaça de Catalunya, 6:45 de la tarda, cobla Rossinyolets. Torroella de Montgrí, plaça de la Vila, a les 7 de la tarda, cobla Foment del Montgrí. Al Vendrell, Rambla, a les 7 de la tarda, cobla la principal de la Bisbal. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 7 de la tarda, cobla principal del Rosselló. A Palamós, en el Passeig de Mart, a les 7 de la tarda, cobla Bisbal Jove. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, cobla la Flama de Farners. Dissabte, dia 12 de setembre, a Palamós, a l'Ermita de Belllloc, a les 12 hi ha la cobla Baix Empordà.
A Ribes de Freser, plaça del Mercat, 6:45 PM, cobla principal de Banyoles. A Sant Joan de les

0: Abadeses, plaça Major, a 6:45 de la tarda, Cobla Juvenil de Sabadell. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 9 de la nit, Cobla Sant Jordi. Diumenge, 13 de setembre, a Sils, 62è aplec, a la pista coberta, matí a les 11 i tarda a les 4, Cobla, Ciutat de Girona, Marinada, Mediterrània i Principal d'Olot. Santa Cristina d'Aro, Festa Major de Romanyà de la Selva, a la plaça de l'Església de Romanyà, a les 12 del migdia i a la Cobla, la Principal de Banyoles. A Lloret de Mar, a l'Ermita de les Alegries, a les 4 de la tarda, Cobla Contemporània. A Jafre, a la plaça del Castell, a les 6 de la tarda, hi ha concert de sardanes i música per a Cobla, i a 7:45 del vespre, tot seguit del concert, hi ha ballada a tot amb la Cobla, la Principal del Llobregat. A Blanes, cicle d'estiu, a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, Cobla Baix Empordà. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: I seguim amb més sardanes. Del mestre Francesc Mas i Ros escoltarem l'Aplec de Mataró, interpretada per la Cobla La Principal de la Bisbal. I és a Mataró que se'n va per a felicitar a l'amic i company, en Francesc Almirall, que aquest divendres ha posat un any més sobre les espatlles. Per molts anys, Francesc.

de Francesc Mas i Ros, la principal de la Bisbal, ens acaba d'oferir l'Aplec de Mataró. En Xavi Roig felicita en Albert Pibernat, que aquest divendres dia 4 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Albert. Ha escollit la sardana del compositor Pere Rigau en barretó. És obligada de Flabiol. La cançó de l'Ocellet l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. El solista, l'Òscar Sánchez.

Òscar Sánchez en el Flabiol amb la Cobla Ciutat de Girona ens acaben d'oferir la cançó de l'Ocellet. És d'en Pere Rigau i Poc en Barretó. De Figueres, en Víctor Dalmau i tota la família feliciten la seva esposa, la Conxita Pedrosa, que ella també aquest divendres dia 4 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Conxita. També de part de la Rosa i l'Alfredo i nostra. Et dediquem la sardana del compositor Miquel Tudel i Benavent, que porta per títol Sense por. L'interpreta la Cobla, la Flama de Farners.

Sense por, de Miquel Tudela i Benavent, ens l'ha interpretat la cobla La Flama de Farners. L'amiga d'Igualada, la Pilar Prim, aquest divendres dia 4 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Pilar, molt de petons. La sardana no podia ser altra que la que va escriure el teu pare, el castelloní Miquel Prim i Ametller. El primer xiscle l'interpreta la cobla orquestra nocturna.

De Miquel Prim i Ametller, la Cobla Orquestra Nocturna ens ha interpretat el primer xiscle. De Joan Jordi Beumala i Sant Pons escoltarem, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Maribel, i va dedicada a la cosineta de Vilabertran, la Maribel Pararols, per a felicitar-la per al seu aniversari que celebra aquest dissabte dia 5, per molts anys, molt de petons.

interpretada per la Cobla Sant Jordi, acaben d'escoltar Maribel, és d'en Joan Jordi, Veu Mala i Sant Pons. Aquest dissabte dia 5 tenim l'amic de Fuixà, en Ramon Coll, que també celebra el seu aniversari. Per molts anys, Ramon, una abraçada. La sardana és la del teu fill, en Josep, obligada de tenora, amb el títol de Dolça Tenora. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona i el solista, el propi autor...

Josep Coll i Ferrando a la tenora amb la ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Dolça Tenora. És del propi Josep Coll. Tornem cap a Igualada. Aquesta vegada és per a felicitar a l'Àngel Reig, que ella és aquest diumenge dia 6 que celebra el seu aniversari. Per molts anys, Àngels. He escollit la sardana del compositor Miquel Solà i Ferrés, interpretada per la cobla Almugabarenca. El seu títol, Fires d'Igualada.

0: La cobla almogavarenca ens acaba d'interpretar Fires d'Igualada. És de Miquel Solà i Ferrés.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Del príncep de la tenora, en Ricard Viladesau i Caner, és la propera. Girona 1808. Està interpretada per la cobla Marinada. I és a Girona que se'n va, per a felicitar a la Montse José i en Pitu Garcia, que aquest diumenge celebren el seu 55è aniversari de noces. Per molts anys, parella.

La Cobla Marinada ens acaba d'oferir Girona 1808, és d'en Ricard Viladesau i Cané. De Marcelí, Bayer i Gaspar escoltarem Pilareta, interpretada per la Cobla Salvatana. De Llançà, en Pitu Molina, tota la família i tots els dels curs de les sardanes de Vilabertran, felicitem a la seva esposa, la Pili Robles, que aquest diumenge dia 6 és el seu aniversari. Per molts anys, Pili.

La Cobla Salvatana ens acaba d'interpretar Pilareta, de Marcel·lí Baier i Gaspar. I l'últim aniversari que tenim d'aquest diumenge, dia 6, és el veí i amic en Narcís Roure, el missier. Per molts anys, Narcís. La sardana, com sempre, la del mestre Francesc Camps i Comelles, que et va escriure pel teu lluïment amb el tible. L'encís d'en Narcís, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. El solista, tu mateix.

Narcís Roure, el Tible, amb la Cobla Ciutat de Girona, ens acaben d'interpretar l'Encís de Narcís. És d'en Francesc Camps i Comelles. El passat dia 24 d'agost, a Santa Coloma de Farners, la Flama de Farners va estrenar la sardana de la Bàrbara Ardanoy, que porta per títol Aixopluc Celestial.

La Flama de Farners ens acaba d'interpretar Aixopluc Celestial. És de la Bàrbara Ardanoy i fou estrenada a Santa Coloma de Farners el passat dia 24 d'agost. Acomiadarem el programa amb l'estrena que tingué lloc el passat dia 29 d'agost a Premià, interpretada per la Cobla Sant Jordi. El seu títol, La teva pell salada, és del jove castelloní Amar Timón i Barceló. Fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució. De fet, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, 106 municipis de 17 comarques, i a més s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes són ja 26 les persones que han perdut de la vida a les platges catalanes durant aquest estiu. D'altra banda, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posarà en marxa a partir del proper 14 de setembre una sèrie d'actuacions per arranjar part de la xarxa de camins del terme municipal. Des de la Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
2: La campanya s'ha planificat per avançar-se a un període de l'any en què les pluges habituals poden agreujar notablement l'estat d'aquest tipus de vies. A més, l'inici d'aquestes actuacions coincideix de ple amb l'època d'inici de collites com la de l'oliva i la garrofa, un moment en què molts veïns i agricultors incrementen de forma significativa els seus desplaçaments cap als camps i finques del municipi. La major part de les tasques d'arranjament es focalitzaran en la zona sud del terme municipal. Per dur-les a terme, s'utilitzaran els recursos propis de la brigada municipal, que comptarà de nou amb la màquina compactadora de l'Ajuntament, la qual ha estat reparada recentment per poder facilitar i agilitzar aquests treballs sobre el terreny. Vicent Llao és el regidor de Serveis i Manteniment.
3: Sabem que deixem una miqueta de fer el manteniment de platges tan sovint, així recuperem personal, i entre la previsió de pluges fortes, que és normalment sempre ens acompanya el 7 d'octubre, hem pres la decisió de començar, d'adelantar-nos i començar a parsejar els camins.
2: Paral·lelament a aquestes intervencions directes, el govern local ha anunciat la reparació de sectors addicionals gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona, la qual rebrà també una aportació econòmica menor per part del propi Ajuntament.
1: Gràcies, Mireia. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.

0: Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat, en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. Hola, amics, novament ben retrobats aquí a través de la teua sintonia. Avui, dintre del nostre embalat, volem fer un recull d'aquelles petites formacions musicals, les mateixes que els dissabtes i els diumenges, quan surts a ballar, quan surts de festa, doncs et trobes aquí, en els locals

de la proximitat. Nosaltres començarem per grups tan coneguts com Ostres Ostres, continuarem com a Blue Moon, en Café Trio, en Girabol, bueno, molts grups que estem segurs que tu has pogut gaudir d'ells en les teues festes que diumenge i dissabtes doncs et proporciones, no? S'ha de sortir a ballar i nosaltres des d'aquí t'oferim aquesta possibilitat perquè ho facis, si vols, a casa teu. I comencem amb el grup Ostres Ostres, Corazón de Violín.

El grup Ostres Ostres, dos components, una veu, que l'escoltarem ara a continuació, i un teclista. Malauradament, aquest grup doncs s'ha dissolt, però més d'un n'ha nascut dos. El que continua baix el nom de Ostres Ostres i un altre que tindrem el gust de presentar-nos més endavant. Ara anem a veure i a escoltar un tema també romàntic. Sei tu l'amore, és el grup Ostres Ostres. Disfruteu-lo, amics.

0: Sei tu l'amore, un tema interpretat molt magistralment pel grup Ostres Ostres. Estàs a la teva sintonia preferida gaudint de l'embalat.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
0: Que continuem a través de les ones i ara ho fem en el grup Blue Moon, en aquest bonic tema, No volveré, a ritme de vals.

Com no? Possiblement, doncs, aquesta tarda o demà, o vés a saber quin dia d'aquesta setmana, doncs, et trobaràs en el Blue Moon actuant en algun lloc. Ja li pots dir que has sentit del Blue Moon en un programa que es diu L'Embalat i que donem compte, doncs, de la seva música, que ens preocupem, doncs, que sigui escoltat també el seu treball. Ho fem ara, bueno, en el Blue Moon i en el grup que us trobeu. Ara anem ara, en aquest mateix grup, doncs, escoltar aquest cuore a rima de tango, però abans recordar... Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. I ara sí, el tango.

0: Cuore, un bonic tema que ens acaba d'interpretar el grup Blue Moon. I continuem endavant, i ara ho fem en un altre grup també molt conegut aquí a les nostres contrades. Bueno, quasi tots, bueno, ben bé tots són molt coneguts perquè tots han estat per aquí, per casa nostra.
1: L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
0: I continuem somiant en la música de les nostres festes i ara ho fem en Café Trio, en aquest Adiós le pido.

0: Café Trio, com diu la paraula, doncs són tres components, encara que per grans festes doncs també poden ser quatre i hasta cinc. Gaudim de la música aquí a través de la teua sintonia.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: I ara que ens hem posat una mica marxosos, continuem en Café Trio i aquest No Tengo Plata. Suposo que tots teniu el merengue a punt, no? Doncs som-hi!

0: senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Com no? Aquí oferint-te la millor música per a un ballable. Si estàs en intimitat, els pots ballar sol o a casa teu o en parella, però tots aquests grups els pots gaudir doncs aquí, a les nostres contrades, qualsevol dia de la setmana, principalment els dissabtes i els diumenges, que saps que hi ha ball doncs per moltes zones, i són aquests grups els que s'ocupen d'animar aquestes sessions de ballables. I ara un grup anomenat Giravolt. Concretament són dos components, un que formava part del grup Si Fa Sol, el teclista, i una senyoreta molt simpàtica que canten així de bé, Échame, per tots vosaltres, el grup Giravolt.

0: giravol entre tots vosaltres. Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat, amb tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Però somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
0: L'embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. I ara que estem de festa, doncs, per què no ballem una mica en línia? Mira, el grup Giravol, doncs aquest duet, ens porten aquest Convence a tu mamá, un bon tema per ballar en línia, que sí? Doncs esteu a punt? Som-hi, va!

I continuem en aquesta festa particular que proposem a través de la teva sintonia preferida. I ara canviem de grup. Mitjanit es porta aquest bonic pas doble. Espanya Canyí, interpretat d'una forma molt peculiar. Disfruteu-lo, amics.

Què us ha semblat? Us ha agradat? Esperem que així hagi estat. Doncs continuem la nostra sessió de ballables en aquesta festa, com hem dit ja una altra vegada, particular, a la que esteu invitats tots els que vulgueu, allà on estigueu, i feu el que feu. Ara sí, com hem dit ja en altres programes, si esteu conduint, ens sembla molt bé que ens escolteu, però per caució a la carretera. Mitjanit! Doncs continua entre tots nosaltres i ara ens porta aquest bonic tema de casa nostra, aquest bon dia.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Acabem d'escoltar interpretat per Mitjanit aquest Bon dia. I seguim endavant en un grup, bueno, un duet, anomenat Nit i dia, en la seva selecció, que anomena així, selecció Txelala.

0: L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: I continuem la nostra festa i somiant en les nostres festes. I ara fem en un grup que pràcticament no li falta presentació, no li cap presentació, millor dit, us parlem de Pa d'Àngel, en dos temes conegudíssims: Cavall de Fira i El meu poble. Disfrutem d'aquest grup de casa nostra.

0: Núria Parlon demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
1: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
0: A tot això, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera per aquest perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques i també s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, ponent al Camp de Tarragona i la Catalunya central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre va deixar màximes com els 41 amb 2 graus al Carràs, al Segrià, els 40 amb 8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40 amb 4 a Lleida o els 40 amb 3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, en Cultura, Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. En plana esportiva, en futbol, Barça i Espanyol juguen avui partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a partir d'un quart de cinc d'aquesta tarda al València, a Mestalla, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla, ho faran a partir de les 9 de la nit, en aquest cas a casa, a l'RCD Stadium. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Senyores i senyors, en tots vostès l'embalat.

Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les

0: mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
2: Hola, amics, novament ben retrobats a la teua sintonia preferida. Comencem ja el nostre programa de varietats musicals, podríem dir així, no, és l'Embalat. Era broma, la de varietats musicals, encara que no, ben bé broma del tot, no era, perquè és un programa de varietat de grans orquestres com les que presentem aquí. I comencem en l'Orquestra Galilea, la xica del swing. Comencem a ballar, comencem a passar-ho bé a la teua sintonia preferida i a la sintonia de l'Embalat.

En la nostra adreça malaradio@gmail.com ens han escrit una amables línies i ens han dit que quan dediquem les cançons lentes no diguem a la gent que s'estima o els enamorats, perquè hi ha molta gent que ni s'estima ni estan enamorats i els agrada la música lenta. Doncs molt bé, aquesta correcció és més genèric d'aquesta forma. Doncs per la gent que els agrada la música lenta tenim aquí a l'Indio, al grupo Indio, en una bella cançó d'amor.

0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: I avançant en el temps i en el programa, ens arriba l'orquestra Cimarrón en aquesta versió tan especial que fa de Perfídia.

I des de la frontera entre el Baix i l'Alt Empordà ens arriben els amics de Pat Àngel en el seu El Rei Tiburón.

0: Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
2: I continuem a l'escenari principal, a Pa d'Àngel, en una de les seues eleccions.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
0: I ara anem a donar una volta romàntica per Itàlia, romàntica i nostàlgica. És el grup, l'orquestra Cimarrón, que ens porta aquelles cançons que d'alguna manera van tenir tant la influència en la música de casa nostra. En tots vosaltres, nostàlgica Itàlia, Cimarrón.

Ja ho sabeu, mongeta de botifarra i un bon porró de Vigo. Arriba de part doble. I continuem endavant ara i canviem de ritme. El grup deixem el mateix, Girabol, en aquest balset mexicà.

0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: Vinc ara i recuperant per tots vosaltres a la Gironda, que es porta un recull de música dels anys 80, un encadenats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Els agents rurals restringeixen l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. El Servei Meteorològic manté els avisos per calor

0: Alcarràs, al Segrià, els 40 amb 8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40 amb 4 a Lleida o els 40 amb 3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. En successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un turisme al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà. Es va produir una forta topada frontolateral entre una moto i el cotxe. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès per efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en el mateix accident. D'altra banda, tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera a l'Alt Empordà sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà. L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10 quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es van desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius dels GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir als 7 tripulants, 3 dels quals amb ferides de diversa consideració, un de menys greu i dues de lleus. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. És Albert Mar.

0: Cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys. 1976.
1: Recordes Cocodril?

Iglesias va dir "Me gusta amar", arrasava les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. "Si me dejas ahora, if you leave me now..."

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, no em deixis ara. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If you leave me now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra.
1: La violència flor de piel.
0: L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors. El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el Grec i el Teatre Lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

Ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales per Genet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. ¿Por qué te vas?

gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions, l'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esport a Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: ¿Em recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels non-plays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan.
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejada. És a dir, jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però a l'exili el més fort és això, és la soledat, la distància, i això, aquest trobar-te, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida amb èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club Passejant avui per al 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les paraules.

guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans.

0: Hasta luego, cocodrilo.
1: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades, en aquesta ocasió va ser Oscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

0: Green, Oscar, millor cançó, banda sonora de Ha nacido una estrella, Barbara Streisand. Estem al 1976. Una curiositat en llistes de supervendes nord-americanes que tenia molt a veure en el cine. Es van posar molt de moda les comunicacions entre camioners i això va ser número 1. Es diu Convoy BS, banda ciutadana.
1: Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, pig fan, come on.

i una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents escocesos, febre de fans i una cançó, només és una nit de dissabte.

aquí i a mig món, el 1976 va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó que es va dir No me des corazones.

Don't Go Breaking My Heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

estar amb Duca Bena. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Ross i...

un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i els Earth, Wind and Fire. La bona energia de la terra, el vent i el foc van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incloïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tot.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veí estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan faradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga el Real Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones. I Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club.

però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmy Lou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye, Mark Knopfler i Emmylou Harris, junts i en viu.

Finalment, Mark Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Mark Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth, Dóna'm pau, dóna'm amor, una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu. Thank you very much. Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973. Daniel.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer 2 anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que Otro Muerda el Polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another One Beats the Dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, el carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: per sort hi vam estar i molt a prop d'ell. En aquella ocasió, el 1988, el Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir: existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe al 1999 a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake

en concert des de l'Estadi Olímpic de Montreal el 1980. Emerson, Lake and Palmer amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gunn. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

Sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu...

Umberto Tozzi, el 1988 al Royal Albert Hall de Londres. I ara la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires al 2008, i una versió molt especial, molt diferent de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cook.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Adiós, amigos.
1: Take care of yourselves. Thank you.
2: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant. Terra i mar,
4: senyores i senyors, en tots vostès...

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill alt a 294 municipis més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot al Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
3: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb escreix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogor és ben intensa a la zona del litoral i plitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prep

0: I en platges a Còlera i Lloret de Mar.
1: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
0: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
0: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
1: I en esports, en futbol, a la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc d'avui diumenge al camp del València i a les 9 l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge, de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això, Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques més.
0: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialb, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees de la Serra de Mont-roig a la Noguera.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis, per tant. L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
0: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Amb nombrosos punts de l'interior arribaran als 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i 35.
1: Aquestes temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres s'espera un descens notable dels termòmetres.
0: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus a Alcarràs, al Segrià, 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
1: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
0: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar el servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa ha estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
1: I com diem a les acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
0: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
3: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.

0: parece estupendo, siempre y cuando lo respete. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
1: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
2: Entonces es una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
3: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
4: Balanç positiu de les platges per a gossos aquest estiu a casa nostra, però a les platges també tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
5: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
4: Deixem les platges, però continuem parlant de successos i lamentant males notícies. Un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'Encerdà i Travessera d'Encerdà.
5: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus que s'han fet càrrec de la investigació de l'accident i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
4: D'altra banda, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte al matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. La dona ha rebut la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals.
5: La víctima es trobava aquests dies amb els seus familiars en una pedania a la Serra del Segura. Un altre home de 60 anys ha resultat ferit en un braç en els mateixos correbous, però en un punt diferent del recorregut. El municipi de 577 habitants celebrava aquest cap de setmana les seves festes patronals.
4: I més successos, un home ha apunyalat tres persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest mateix matí pels voltants de 7:45 en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants Montjuïc.
5: En l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquesta nit també s'havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb l'arma blanca al seu company de pis, que es trobava en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus.
4: I finalment, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà.
5: L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es va desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius del GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir els 7 tripulants, tres dels quals amb ferides de diversa consideració, un menys greu i dos lleus.
4: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici de curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Àries.
6: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
7: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs avui te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
6: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
8: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
6: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
4: Obrint plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ha dit en una entrevista al diari Ara.
9: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats, per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
5: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se el desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueix els suports necessaris.
4: Altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi de Ceuta quan el conflicte hagi acabat.
5: Ha reconegut tensions entre els dos governs, no ha volgut acusar el Marroc sense proves i ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
10: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
4: Parlem ara de salut perquè la plaça Universitat de Barcelona acull avui diumenge una carpa que ofereix proves gratuïtes de capacitat pulmonar amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties respiratòries.
5: La prova anomenada espirometria mesura tot l'aire que és capaç d'expulsar una persona i s'utilitza per diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma. Es tracta d'una iniciativa vinculada al Congrés Europeu Respiratori que acull fins dimecres la capital catalana. En el marc de la trobada s'ha presentat un estudi que detecta els pics de contaminació coincideixen amb més visites a urgències per asma.
4: D'altra banda, dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no se li dona la importància que té. Segons dades de la Societat Catalana de Pneumologia, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida i l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents.
5: A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir-ne, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. Ens ho explica des de Cugat Mèdia Sara Bella.
11: La pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia, Núria Grau, alerta que els trastorns del son són un problema de salut pública de primer ordre i que la qualitat del descans és una necessitat bàsica per la salut, al mateix nivell que una bona alimentació o l'activitat física. Apunta que l'estrès, els horaris irregulars i l'ús excessiu de pantalles, especialment abans d'anar a dormir, són alguns dels factors que més influeixen en la falta de son.
12: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobre sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son.
11: L'especialista afirma que per tal de poder dormir bé cal fer una preparació del son al llarg del dia. Insisteix en la necessitat de mantenir rutines regulars, exposar-se a la llum solar i fer exercici físic moderat.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega. Del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
4: Seguim buscant informacions de proximitat. Anem ara fins a Tarragona perquè el comerç de la ciutat es reuneix aquest cap de setmana a la Rambla Nova en la quarta edició de la Fira Mostra't.
5: Hi ha expositors de diferents sectors i enguany s'estrena un espai per projectes solidaris de la ciutat. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
14: La Fira Mostra't està organitzada per l'Associació de Comerciants Via T de Tarragona. El petit comerç l'aprofita per donar a conèixer productes i articles de diferents sectors. Una de les novetats d'enguany és un espai solidari per promocionar la Fundació de Salut Mental de Tarragona Nord-Est, la de Famílies de Nens amb Càncer a Fanoc o l'Associació d'Epilèpsia Epilep. També hi ha un espai dedicat a l'emprenedoria local i un estant efímer que permet la participació de comerços durant un temps determinat. La presidenta de la Via T, Raquel Pizarro, ha explicat que l'oferta de la fira omple d'activitats la Rambla Nova.
15: És una trobada multisectorial que torna aquí, a la Rambla de Tarragona, i una proposta que combina comerç, serveis, restauració, música i activitats per als més petits i per tots els públics.
14: A més, els visitants troben una zona de descans, propostes gastronòmiques i un espai de jocs pels més petits.
4: I de Tarragona anem fins al Maresme perquè la Festa de la Verema d'Alella posa en valor la vinya i el territori. Des de divendres el municipi celebra una tradició mil·lenària i un dels trets més característics de la seva identitat. Des de Mataró Ràdio, Laura Cera.
16: Ho fa amb propostes vinculades al vi, la gastronomia i la cultura popular que s'allargaran fins dissabte. La Festa de la Verema és punt de trobada i un homenatge a la història d'aquesta població. Marc Almendro és l'alcalde d'Alella.
17: El que ens lliga és amb la importància per nosaltres del territori, amb la nostra identitat i cultura vitivinícola, que de fet podríem tirar mil·lennis enrere, que aquest mateix indret doncs es fa justament això, que és cuidar el territori perquè creixi i collir una vegada a l'any aquest fruit tan meravellós que és el raïm i després produir-ne un dels millors vins.
16: Coincidint amb els dies centrals de la festa, i s'entregaven els 5ens Premis Verema, que enguany reconeixen la trajectòria de dues dones que estan al capdavant de dos grans projectes. Mireia Pujol Busquets, del celler Art Laietà, i Teresa Cerdà, del celler Boquet d'Alella.
18: No existeixen denominacions d'origen tant a prop de ciutats com Barcelona, i n'hem d'estar molt orgullosos i treballar-ho fort.
19: En una zona tan periurbana, on hi ha tanta pressió immobiliària, al final que existeixin encara aquests petits projectes, per mi és com ser l'últim moicano d'un territori on cada vegada hi ha menys vinya.
16: La Deo Alella és la més petita de Catalunya i una de les més antigues.
4: Obrim bloc cultural parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alcamp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
5: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan uns situats com si es tractessin d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
20: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
5: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifaç i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
4: D'altra banda, aquest dissabte ha estat l'última nit que l'icònic Bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona ha obert les portes. Després de 12 anys, la Lucía Roche i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe.
5: Ho han fet tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment, asseguren. Rocha i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats i això afecta directament a les petites sales, han dit.
4: Les 2:22, és moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
4: Arrenquem parlant de futbol a la primera divisió masculina. El Barça juga un quart de cinc avui al camp del València.
5: És dubte Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid per 1-0 divendres al camp del Betis.
4: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
5: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
21: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguir objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que estan darrere i al jugador sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
4: A la Lliga F, el Barça va derrotar 0-4 al Sevilla en el partit disputat ahir a la nit a la capital andalusa.
5: Ho va fer amb gols de Burgs, Pina, Marta i Vicky. Tot i el marcador, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que no van fer un bon partit.
22: Que no ha sigut un partit d'un nivell super alt per nostre. No ens hem acabat de trobar mig al camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara. Al final el seu partit és tan bo perquè ha fet moltes vegades perquè l'equip ho li permet, no? Així que crec que el nostre joc no ha sigut perfecte, però sí que ha sigut determinant i contundent a l'haver arribat.
5: Un Pere Romeu que també ha complert 100 partits a la banqueta blaugrana.
4: D'altra banda, el Badalona Women va guanyar 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la jornada.
5: El gol el va fer l'ex-espanyolista Maria Llompart al minut 88.
4: Tornem ara al futbol masculí. A la primera federació, el Nàstic va aconseguir ahir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
23: Empat a 0 del Nàstic de Tarragona en el seu primer partit a domicili. Ho ha fet a Cartagonova contra el Cartagena amb el resultat d'empat a 0 en un partit on els grans han estat molt forts defensivament i on, de nou, el porter Gai Callés ha estat el protagonista. En parlava l'entrenador Xisco Campos després de sumar un nou punt.
24: Una cosa, una màxima que tenim és que si no estem precisos, mos toca ajudar, mos toca multiplicar esforços, triplicar, quadriplicar, i l'equip ho ha fet. Per tant, a partir d'aquí, si mos toca competir i no estem fins, l'equip ho fa. No puc dir res més que donar-li l'enhorabona. Estic molt content amb el treball de tots. Evidentment, moltes coses a millorar, hem de fer autocrítica, perquè el pla de partit i l'intenció no era estar tan baixos, però el rival també juga.
23: Amb aquest empat, el Nàstic es manté invicta i suma 4 punts, i el que és més important, dues porteries a 0 per començar aquesta temporada. El pròxim partit serà el dia de la Diada Nacional de Catalunya, l'11S, contra l'Algeciras al nou estadi Costa Daurada.
4: Ahir també va sumar 3 punts al Sant Andreu, guanyant per 2-0 a l'Àguiles, i avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45 de la tarda. Canviem ara d'esport. En bàsquet, al torneig de Sant Julià de Vilatorta, avui diumenge juguen dos partits que es poden veure en directe a la xarxa Més. Des de la 1 del migdia, Penya Ulm, i a 6:45 de la tarda, Quitxanàs Manresa i Lerna Lleida. Coneguem l'última hora, però, del partit de la Penya en directe des de Sant Julià. Des de Ràdio Vic, Pepo Portet, bon dia.
25: Bon dia, doncs poc menys de 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart d'aquest partit que enfronta la Penya amb l'Ulm, i de moment avantatge pels verds i negres, 49-40, un partit amb moltíssimes alternatives, partit típic de pretemporada. La Penya, que ha arribat a perdre de 11, però amb un parcial de 18-3, ha arribat al descans amb avantatge, i com diem, en aquests moments, 2 minuts, 51 per acabar el tercer quart, i guanya el conjunt de Dani Miret de 9 punts, 49-40.
4: Moltes gràcies, Pep. Continuarem pendents al llarg d'aquest informatiu del partit que es juga ara mateix a Sant Julià de Vilatorta. D'altra banda, que em dèiem aquest divendres, l'Hernà Lleida va superar l'Ulm alemany per 100-66. Canviem d'esport de nou. El Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala aquest diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana.
5: Dissabte el Barça va eliminar el Jaén als penals en semifinals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 4. El porter blaugrana Didac va aturar 3 penals. De la seva banda, el Pozo va superar el Palma Futsal.
4: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.

0: continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Aixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
2: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
3: Y puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
2: ¿Qué cojones están pasando?
3: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
1: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
4: Així que ho compartiu tot?
5: Compartim el treball i els seus fills. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
1: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. En Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
6: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
1: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 294 municipis més.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
6: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus en llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogor és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
3: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
5: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Colera i Lloret de Mar.
3: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport. Una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
3: I en plana esportiva en futbol a la primera divisió, el Barça juga un quart de cinc al camp del València i també avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees a la Serra de Mont-roig, a la Noguera.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
7: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
5: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A nombrosos punts de l'interior arribaran els 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i els 35.
3: Les temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
5: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a Ribera d'Ebre.
3: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu, moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge, després d'un estiu marcat per les altes temperatures, com diem, que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
5: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar-se al servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
3: I en aquestes acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
5: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García d'Albéniz.
0: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
8: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
9: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
10: Entonces es una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
0: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
3: Bon balanç de la platja Paragossos aquest estiu, tot i això a les platges també hi tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada.
5: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la Cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
3: També en successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'Encerdà i Travessera d'Encerdà.
5: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
3: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Arias.
11: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
12: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs hoy te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
11: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
13: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
11: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: Comencen les escoles per als nens, s'acaba el període de vacances i per a molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina. Després d'aquest període de descans, però, poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació.
5: Símptomes com ara l'apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Els experts recomanen seguir alguns consells per fer que aquesta tornada sigui el més plàcida possible. Ens ho explica des de Cugat Media, Sara Bella.
14: Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context. Per intentar minimitzar aquesta simptomatologia, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu.
15: Mica en mica anar-nos adaptant de nou a les exigències i a les demandes de l'entorn laboral, també no acumular-nos moltíssima feina el primer dia i no tenir tot el primer dia ple de reunions, o sigui, fer-ho com progressiu, reincorporar hàbits, no?, que potser hem pogut recuperar durant les vacances, no?, espais de temps lliure, espais de lectura, espais de descans, no perdre'ls pel fet de perdre les vacances, sinó intentar reincorporar-los.
14: La psicòloga també puntualitza que per evitar l'aparició d'aquests símptomes cal haver fet una bona desconnexió durant el període de vacances, tant a nivell físic com també a nivell digital. En aquest últim cas ha de ser una desconnexió intencionada. Només així es pot aconseguir desconnectar del tot i tornar al màxim descansat possible.
3: Obrim plana política. La consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
16: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats, per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no?, i ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir. No? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
5: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se al desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueixen els suports necessaris.
3: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi al territori quan el conflicte hagi acabat.
5: Ha reconegut tensions entre els dos governs i no ha volgut acusar el Marroc sense proves. També ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
17: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
3: Fem un apunt de mobilitat perquè el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bonpastor de les línies L9 i L10 Nord de Barcelona reprendrà aquest dilluns després de les obres al Macropou de la línia que afectaven la circulació.
5: Els treballs que s'han dividit en dues fases han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines de juliol i 2.386 a l'agost. Els treballs han estat executats pel Departament de Territori i s'enmarquen en l'obra del Macropou per la connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de l'Elan 9-10.
18: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Aquest dilluns arriba a les ràdios locals Rambla 54, un nou programa que vol posar el focus en les històries més properes i donar veu al territori. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, 54 emissores locals compartiran entrevistes, reportatges i connexions en directe durant 54 minuts.
5: Al capdavant del programa hi ha Anna Murgades Valldosera, que presenta i dirigeix aquest espai coral.
19: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa, doncs són aquestes les històries que us volem explicar.
5: I el primer convidat de Rambla 54 serà l'actor Sergi López, que des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú es convertirà en el primer Rambler del programa.
3: Obrim bloc cultural i ho fem parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
5: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan situats com si es tractés d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
20: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
5: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
3: Continuem parlant de cultura, anem fins a Tarragona, que la darrera nit va posar el punt final al FIT 2026, al Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Després de 4 dies carregats de bon teatre i altres propostes culturals d'allò més interessants, arribar des d'arreu de l'Estat, el festival ha baixat el teló i ho ha fet amb una nota d'excel·lent per part del públic assistent.
5: Aquest dissabte va ser dia de moltes emocions. Vermut a les Palmeres per celebrar el FIT i a la tarda espectacles al Magatzem, Casa Canals, el Celler de Vilaseca i el Teatre Tarragona, entre d'altres, sense oblidar-nos del sopar a la fresca, menú de pollastre i la festa final del festival. La companyia valenciana Pont Flotant era qui oferia l'espectacle de clausura amb una proposta arriscada en la qual, a més dels actors i actrius, hi van participar un seguit de ninos de roba que realment semblaven humans. La temàtica va ser l'adolescència i el món que l'envolta. Però una estona abans, el FIT es desplaçava a Vilaseca per viure l'estrena de Lulú, primera nit creada pel gran Roberto García Alonso i que amb una proposta de dansa espectacular enamorava a tot el públic present.
3: Anem ara fins a Sant Cugat. La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria.
5: Quatre dècades després d'aquell 13 de maig de 1986 en què va obrir portes, la galeria s'ha consolidat com un dels grans referents artístics de Sant Cugat, amb més de 300 exposicions i gairebé 900 socis. Ignasi Cabanas, director i fundador de la galeria, recorda els inicis d'aquest projecte que va sorgir de manera espontània. Ens ho explica des de Cugat Media, Sara Bella.
1: Ignasi Cabanas mira enrere i recorda amb nostàlgia com va començar un projecte que 40 anys més tard ja és un referent a Sant Cugat. I ho és, diu, gràcies a la sensibilitat artística de la família. Assegura que el secret de l'èxit és fer la feina ben feta, triar pintors interessants i que agradin a la gent i també confiar una mica en l'Esperit Sant. Un dels qui va jugar un paper fonamental, diu, és el seu pare, Miquel Cabanas.
21: Sí, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caja Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, bueno, va tindre una gran acollida.
1: Ignasi Cabanas explica que tot ha canviat molt al llarg dels anys, començant per l'estil de pintura, però lamenta que principalment qui s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. En aquest sentit, assegura que les noves generacions no tenen sensibilitat i que només hi ha un petit percentatge que la manté.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Obrim plana esportiva parlant de futbol. A la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc al camp del València.
5: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se el líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid 1-0 divendres al camp del Betis.
3: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
5: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
3: A segona divisió, segona victòria consecutiva del Girona, que va derrotar 0-2 a l'Sporting de Gijón en el partit jugat al Molinón.
5: Amb gols d'Esprilla i del debutant Carles Pérez. El tècnic Quique Álvarez destacava la dificultat del rival.
22: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. S'ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar, i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols.
5: També a segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell juga demà dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba.
3: A primera federació, el Sant Andreu va aconseguir ahir la primera victòria a la categoria.
5: Els barcelonins van guanyar 2-0 a la Ligas de Can Dragó, amb gols d'Àlex Bermejo i Pablo Agudín.
3: D'altra banda, el Nàstic va aconseguir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena.
5: Avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45.
3: Baixem a segona federació perquè el Reus Redis debuta a casa contra un rival complicat aquesta tarda, l'Osasuna B, que la temporada passada jugava a primera federació. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
23: Després de diferents tests durant la pretemporada, arriba el moment d'inaugurar el segon curs del Reus Futbol Club Redis a la segona federació. Els lots i negres encaren aquest primer duel davant un rival de categoria, l'Osasuna Promeses, aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Més enllà del repte que suposa enfrontar-se a un filial d'un equip de primera divisió, els pamploniques arriben després de baixar de la primera federació i serà un dels candidats a lluitar per les posicions de play-off. Pel que fa al conjunt lausenc, suposarà el debut d'Edu Albacar en competició oficial.
24: M'agradaria que el
2: Reus fos un equip valent, un equip que propose, que sigui molt protagonista en valor, sobretot, i que físicament pues, estiguen com a bous. Al final és una mica la meva forma de pensar traslladada des de la banqueta.
23: El partit es podrà seguir en directe a partir de 3 quarts de 5 de la tarda a la transmissió dels Reus en joc, tant a la nova ràdio dels Reus com a reusdigital.cat i també al canal de YouTube.
3: També debuta aquesta tarda l'Olot i ho fa davant l'Ebre. Des d'Olot Televisió, Aniol Puigvert.
6: Comença la temporada de segona federació i l'Olot s'estrena en el grup 2 contra l'Ebre. El conjunt de Roger Vidal ha realitzat una pretemporada més que exigent contra equips de categories superiors i això els ha de servir per començar amb els 3 punts i amb bon peu aquesta temporada. Vidal explica que l'objectiu no ha de ser un altre que sumar la primera victòria a casa.
7: Estem preparats, s'ha treballat per poder afrontar la temporada amb garanties i sentim que estem preparats i podem començar amb victòria a casa i treballarem per això, la dificultat del partit, però l'equip està creu amb la victòria.
6: L'Olot rebrà un rival complicat com és l'Ebre, que segons el tècnic Olotí té una manera de jugar molt directa i amb un davanter centre de referència. Tot i això, Vidal demana a l'afició que vingui en massa a l'estadi per ajudar l'equip a aconseguir el primer objectiu de la temporada.
3: També a segona ref ha debutat aquest migdia al Terrassa, que ho ha fet guanyant per 0-1 al camp del Calomotxa. Aquesta tarda, a part dels partits ja comentats, es juga l'Arnedo Manresa, també el Barbastro Girona B, el Logroñés Espanyol B i el Barça Atlètic Nàixera. Baixem fins a la tercera federació, que es va estrenar ahir i ho va fer amb el Badalona, que es va veure superat pel Martinenc per 2-1 en el partit, disputat, com dèiem, aquest dissabte a la tarda. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
8: Bon dia, el Badalona va ensopegar en la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior i va marxar al descans amb un gol d'avantatge marcat al minut 26 del maig. El porter del Badalona, Jaime, en dues grans intervencions va impedir un resultat més ampli a la mitja part. En el segon període, l'entrada del davanter escapulat Antoni Asso va dinamitzar el joc dels badalonins i van arribar diverses aproximacions per trobar l'empat. El mateix Asso va aprofitar una assistència de Josu per establir la igualada al marcador al minut 63. Però els de Genís en Pietro no van saber capgirar el marcador i el Martinenc, amb els canvis, va tornar a agafar el control del partit. Els locals van trobar la diana de la victòria al minut 94 amb un gol de Dani Suárez que va fer embogir el municipal del Guinardó. El Badalona haurà de canviar de xip aquest dimecres, ja que haurà d'afrontar partit de Copa Federació contra el Sestao al municipal de Sistrells.
3: Canviem d'esport. El Barça d'handbol ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer ahir l'Sporting Portuguès per 39-34 en la final disputada a Vigo. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala avui diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.

0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: L'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
2: I és ben cert el que us acabem de dir. A l'estiu, per què? Que vories. És temps de vacances, és temps, possiblement, si és possible, clar està, de passar-ho millor, oblidar-nos del que vories. I per què? Escoltar desastres com s'escolta moltes vegades en totes les notícies. Doncs nosaltres aquí en proposem un estiu diferent, un estiu musical, recordant èxits i recordant la música de tants i tants estius ja viscuts. En tots vosaltres, amics i amigues, comença la Ràdio Nostàlgia. Ben retrobats a tots. I ara, uns segons relaxants.

Res més, no us voldríem avorrir el so de les gavines i del mar, creen enyorança. I comencem amb una cançó que estem segurs que va marcar molts estius de la nostra vida, moltes fites, i és ni més ni menys que aquella Adiós, Linda Candy, concretament en la versió que va fer Alberto.

La veu d'Alberto ens ha fet aquesta versió de Adiós Linda Candy, una cançó que podríem dir que va ser de molts estius. Un altre tema que possiblement ens va acompanyar també al llarg de molts estius i molts anys va ser el tema aquest que encara s'escolta avui en dia, Igliola Cinquetti, en el seu tema que va presentar al Festival d'Eurovisió, No Tengo Edad.

Quines cançons les d'aquell temps, no? No recordeu aquesta cançó que hem d'escoltar molt de carinyo, com aquesta altra en versió de Josep Guardiola. Escolteu-la. Encara que era una cançó que va portar a la fama Antonio Prieto, nosaltres l'escoltarem en la versió que va fer Josep Guardiola per aquella època.

vells records per la nostra història particular. El primer control de llistat de música de l'estiu en tenim de l'any 1960, que hem escoltat moltes vegades aquest tema de José Luis i su guitarra, aquella mariquilla. Però va ser fins al 61 que va començar a sortir música casa nostra, concretament el Duo Dinàmico, recordant aquell tema de l'any 61, Quisiera Ser.

I pràcticament estem a les acaballes de l'estiu de l'any 2026 i escoltarem música de l'any 1962. 500 milles, recordant aquells Mustangs en els seus inicis.

I va ser pels anys 1966 quan un grup creat a Madrid anomenats Los Bravos van donar rèplica posant la seva cançó en el número 1 de la cançó de l'estiu en el tema Black is Black.

recull de la cançó de l'estiu, aquells temes que possiblement recordem amb tant carinyo perquè formen part de la nostra vida, com aquest tema que aquest el coneix pràcticament tothom, l'any 1968, un grup de les Canàries que es van anomenar així, Los Canarios, es van portar aquell tema tan famós encara, que s'anomenava Ponte de Rodillas.

Aquest tema va empatar també i va estar conjuntament en un altre tema de Henry Stephen l'any 1968, també, que va ser cançó de l'estiu. Molt diferent en ritme, molt diferent en interpretació. És aquell Limón y Limonero que tantes vegades vam escoltar.

0: Henry Stephens en aquest limón limonero, recordant que vam començar aquest programa el 21 de juny, que és quan comença oficialment l'estiu, i durarà fins al 21 de setembre, que és quan oficialment s'acaba l'estiu. No l'estiu astronòmic ni l'estiu de no sé què, no sé quant, no, sinó l'estiu oficial. I recordant aquesta data de l'estiu, ens han passat un tema l'any 1965, una després Noia Yeye, que era la Conchita Velasco, ens interpretava això, la Chica Yeye.
1: No te quieres enterar que te quiero.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan. La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan. Quantos recordes?

0: aquest estiu. Oh, refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.
1: I continuem, amics, recordant aquells temes, els temes que teníem abans d'aquest parèntesis que acabem de fer. Doncs havíem escoltat a Henry Stephens, Mi Limón i Limonero. I continuem amb els últims temes que van ser cançó de l'estiu abans dels 70, que els paios ens van sorprendre en aquest Maria Isabel.

Van fer l'entrada triomfal als 70 a la cançó de l'estiu de los Diablos. No podia faltar un rayo de sol.

Los Diablos, Un Rayo de Sol, any 1970. I entrant ja en la dècada dels 70, l'any 71, Tony Ronald, en aquell Help, Ajuda-me.

0: aquest estiu. Refresca una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com.
1: I va ser l'any 1973 quan aquests grups que començaven per aquella època, els anys 70 i finals dels 60, doncs començaven a treure... I va ser quan l'any 1973 un dels grups que començaven en aquella època o que portaven pocs anys ja van aconseguir col·locar un tema a la cançó d'estiu. Eren concretament els Fórmula Quinta i en el seu Eva Maria.

0: després de l'any 1974, si en ordre ve l'any 1975, clar està. I la cançó de l'estiu ens la va portar un senyor que va tenir moltes més cançons d'estiu. Estem parlant del desaparegut George Giran. I el primer tema que tenim aquí de cançó d'estiu és el Bimbo.
1: Bailemos

Amics i amigues, fins aquí el nostre programa d'avui. Aquests ja últims darrers programes de l'estiu, ja que ens aproparem a la tardor ben aviat. Una tardor que serà per tot el romàntic important. I us deixem aquí ja, desitjant-vos una vegada més que sigueu molt i molt feliços. I us deixem, com us dèiem, a la veu, en la música d'aquest Ensenya-me a cantar, que no era ni més ni menys que Mickey, cançó de l'estiu de l'any 1977.

Dismal Sound.

0: Morado.
1: Benvinguts i benvingudes, com no, una edició més a Hot Dance 80. En l'edició anterior parlàvem del duel entre la música dance de França i Bèlgica i també se'ns va colar la princesa de Mònaco. I avui, doncs, comencem l'edició 659 a l'altre cantó del bassal. Ens anem cap als Estats Units. Des d'allà ens arriba el funky i el dance americà. I no podíem començar d'una altra manera

Així de potents encetem aquesta nova edició de Hot Dance 80. Després de rebentar les pistes amb Let the Music Play, la combinació entre el productor Chris Barbosa i la veu de Shannon va demostrar que era el seu Latin Freestyle de Nova York. No era sols la sort d'un sol dia.

ritme, amb més ritme americà. En aquesta ocasió serà Chaka Khan i I Feel For You. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

En l'edició anterior se'ns ha colat en Ryan Paris. Al mig d'un programa que era un duel entre la música francesa i belga. Però, esclar, el seu nom artístic és Ryan Paris, no Ryan Roma. I, a més, cantava el seu mega èxit en francès. El proper protagonista a trepitjar la pista de Hot Dance 80 és britànic, però està fet, està enregistrat tot a Nova York.

La cançó fou produïda i mesclada per Arthur Baker, fusionant els sintetitzadors europeus amb la cultura del breakdance i les caixes de ritme americana.

Una cançó que té molt a veure amb mi. I direu per què? Doncs perquè l'utilitzava de sintonia del programa de grans èxits que presentava els dissabtes i els diumenges a Ràdio Vic. I és que era la cançó amb la que s'acomiadaven les emissions de l'emissora de la capital osonenca. I és que ara funcionen les emissores 24 hores sobre 24, però abans s'obrien cobria més d'hora, obria a les 6 del matí i tancaven a les 10, les 12 de la nit. Fins i tot les grans cadenes, eh? I de la música de Friz i Aú anem a per una altra banda, de SOS Band, amb Just Be Good to Me.

La veu de Mary Davis transmet una honestedat pragmàtica. No li importen les promeses de futur ni el que la gent digui. A les seves espatlles, tal sol exigeix respecte i bona aptitud en el present. Friends tell me I'm crazy, that I'm wasting time with you. You'll never be mine, that's fine.

Una cançó que té una durada de 9 minuts i 9 segons. A Hot Dance 80 ens dediquem a punxar cançons, però no volem que se'ns passi el programa amb 4 cançons. El proper és Chili and Jerry i això és Breaking. És l'himne definitiu de la cultura breakdance i del moviment urbà dels 80. Fou el tema principal de la pel·lícula Breaking de 1984. Varen composar i varen enregistrar la pista amb un temps rècord de 3 dies.

el funk i el dance americà. Avui a Hot Dance 80. Se'ns està acabant l'estiu i començarem la temporada regular molt i molt aviat. Però de moment gaudim d'aquests especials, com ara ens arriba Dogwell, Kennedy William Gordy, el fill del fundador de la Tamla Motown, però que no va voler que el seu pare sapigués que ell enregistrava una cançó. I sabeu qui hi ha als cors, que sí que ho sabeu? Doncs ni més ni més que el Michael Jackson. Anys més tard, el DJ suís DJ Bobo va fer una versió d'aquesta cançó.

originalment gravada a Portland, Oregon, com un tema soul R&B. Però no tenia transcendència la cançó fins va cobrar vida quan una còpia va arribar als Països Baixos. El DJ holandès Peter Slagwish li va fer un remix d'estil electro-rap carregat de samplers de veu i un riff de teclat hipnòtic. La versió importada va revolucionar les pistes de ball d'Europa i Estats Units, obligant a la companyia discogràfica Atlantic Records a fitxar el duet i a rellançar el tema, convertint-lo en un smash hit internacional. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, un programa dance de dècades anteriors en el que et punxem música dance dels 70s, 80s i 90s.

Recorda, si em vols enviar un WhatsApp al Hot Dance 80, només ho has de fer al 623-775514. Avui funky dance americà a Hot Dance 80.

I ara arriba l'autèntic funky. Ells són els Cool and the Gang. I amb aquest vaig començar a agafar els dos plats tècnics i fer el

Però on vaig començar a fer córrer els plats tècnics va ser amb el Ladies Night. I és que, esclar, s'agafaven dos temes iguals. Em sembla que són els únics maxis que he tingut repetits a la vida. I em dedicava a fer facings i no sé què més històries als plats. Això que realment el meu sempre ha estat fer ràdio.

música de Taylor Dean des de Nova York. Va pagar-se de la seva pròpia butxaca la gravació d'aquest single que després va fer que triomfés arreu del món. I els que sempre han triomfat arreu del món són els Earth, Wind & Fire i el

cantant, quan va deixar el Peter Gabriel Genesis i es va posar a cantar el Phil Collins. Recorda que ens pots sintonitzar a la FM, ens pots trobar a les xarxes socials. Això és Hot Dance 80 i això és un gran èxit.

Vam escoltar la música de Commodores amb Lady, You Bring Me Up. Hem baixat els BPMs perquè, com sempre, recomanem que un mogui el cos ballant lents a la pista. Això és Lady.

Records fins al 1981. Van trigar 3 anys a tenir un altre gran èxit com el Night Shift, en aquesta ocasió amb el vocalista Gidi Nicolas, el 1984.

és que Lionel Richie va ser amb els Commodores des del 68 fins al 1982. Va emprendre la seva carrera musical en solitari i, efectivament, va tenir èxit. Aquest va ser el seu primer single en solitari. Estem parlant de Truly.

gran èxit, un gran lent. I és que avui en dia, al segle XXI, això ja no es posa a les pistes de ball, estic parlant. Perquè, com veieu, l'estem posant per aquí, per la ràdio.

I seguim amb molta més música, però estem arribant ja al final d'aquesta edició 659 de Hot Dance 89.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la coordinació tècnica i musical amb Barba Roja Show. Des de la producció la Susi Bautista. I aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado Escobar. I acabem, no podia ser d'una altra manera, que amb la reina de les pistes de ball. Ella és la dona

s'anomena Brent, el seu nom és Brennan Reid Keller, cantautor de 21 anys, originari de Tuscaloosa, a l'estat d'Alabama, que es va donar a conèixer massivament a través de plataformes com TikTok, amb un estil acústic, un estil proper al folk, al country folk ben fresc. Ens aportava temes del seu àlbum que ha editat recentment i que porta el nom com a treball discogràfic de Amateur at Best. Concretament va sortir a la llum el 12 de juny de 2026 a través de Dark Doom Records, i hem escoltat un dels senzills precisament aquest Shiver d'aquest àlbum, i escoltarem un altre d'en Brent, Somehow Made It Out. Soc Rafael Corbí i això és una nova edició del Club del Country. Molt benvinguts i benvingudes. Avui, àlbums del 2026.

Aquesta és la música de Brent que ens ha acompanyat al començament del nostre programa. Un dels problemes, o no problemes, depèn de l'utilització que se'n faci, és l'arribada de la intel·ligència artificial al món de la música, i la música country no se n'està pas de lliurar-se'n d'aquest món. Hi han artistes que han sortit per internet, com diu, o que bons que són, però la veritat és que són creades les cançons i les veus per intel·ligència artificial, per la IA. Una prova d'això, per exemple, és aquesta cantant que és excepcional. Tot això ve des del nord d'Europa, des de Rodríguez, a la Heidi Hauch, segons crec. Es diu

reconèixer que és una meravella i sona magníficament bé, però no sabrem on arribarem. Si tot ens ho acaben fent les màquines, difícilment sabrem apreciar el que és el millor de la música. Country Angel sona molt bé, com tants d'altres que han sortit. Altres s'han ajudat amb la IA per fer la música, per ajudar a modificar la veu. En tenim casos, doncs, que darrerament ens han arribat a nosaltres d'artistes famosos, però creació tota, totalment, fins i tot la imatge d'intel·ligència artificial és una cosa que a mi no m'acaba de fer el pes. Això sí, si tanques els ulls i escoltes, dius que són meravelles. Country Angel amb Walking Away.

de la música nova que surt, de la que ens arriba a través de plataformes, ja prop del 40% ja és feta, no sé si el 100% o el 50% per intel·ligència artificial. Per tant, aquí hem de vigilar molt i filar molt prim, tot i que reconec que és absolutament impossible de saber de bon principi en la quantitat de música que ens està arribant quina és íntegrament feta si no es posa, i això ja ho estan començant a fer algunes plataformes i també els canals de vídeos, si ho estan indicant. Els Red Clay Strays és una banda de rock sureny i de música d'arrels formada a Mobile, Alabama, l'any 2016. Tenen un so bastant eclèctic que combina country, rock and roll, soul i gospel. El grup ha viscut un ascens fulgurant gràcies a la potència dels seus directes i a l'èxit viral del senzill, per exemple, el Wondering Why. La banda destaca per la veu profunda, apassionada, del seu cantant principal, en Brandon Coleman, que evoca, segons els artistes que ho han comentat, a gent com Elvis o com a Johnny Cash. És una banda que realment està triomfant moltíssim, està obtenint diversos premis importantíssims, tot i que a les llistes d'èxits no hi tenen cançons. Sembla mentira, veritat. If I Didn't Know You, del seu darrer treball discogràfic.

Pixels, Reckless Trace, If I Didn't Know You, va sortir com a senzill d'aquest àlbum Grateful, editat el mes de maig, el disc. Va ser el número 37 a les llistes del US Country, el Demons o In Your Choir, que acabem d'escoltar, el número 32, i People Hunting, el senzill d'avançament, que va ser publicat el 2025, que escoltarem d'aquí un moment, va ser un número 38 a les llistes rockeres americanes, va arribar a ser un top 15. Grateful es va editar el mes de juny, el 5 de juny de 2026, a través de RCA Records, i la veritat doncs és que aquesta formació és una d'aquelles que està obtenint, com hem dit, l'èxit a través dels seus directes, anomenada doncs com a millor banda americana de l'any, el grup vocal de l'any per la Country Music Association, l'associació de música country, el 2025, també com a nou duo vocal o grup de l'any per l'Acadèmia de Música Country, el 2025, també va guanyar, i tot això, com hem dit, sense èxits, només aquell Wonder Why, que va ser un número 18 les llistes americanes de música country. Tot i això, ho estan demostrant que cada vegada més es pot confiar en la seva música per gaudir una bona estona. People Hating són The Red Clay Strays.

Diferent del que solem escoltar, aquesta peça a capella és realment magnífica. Pertany a l'àlbum Hole on Heart, el tercer treball discogràfic d'una banda magnífica anomenada Carlson Pictures and Iron Mountain, una banda tradicional de bluegrass amb una alta energia. També és una banda de gospel, com hem pogut escoltar amb aquest tema que portava el nom de I Need Jesus, necessito a Jesús. El que seu capdavant, el prodigi del violí, del fiddle i cantant Carlson Peters, i basada sobretot en la zona de les Apalatxes, d'on treuen tota la seva energia i música, les regions de Tennessee, Virgínia i Carolina del Nord que hi coincideixen. Carlson Peters amb els altres membres de la banda, el seu pare, en Jamie Peters, i en Henry Borges, en Jake Goforth, en James McDowell i en Taylor Parks. Iron Mountain, perquè això és un lloc localitzat a prop de la casa de la ciutat on són els membres originals de la banda. Peces realment magnífiques amb aquest disc, com hem dit, aquest Hole on Heart, que tanca amb una versió esplèndida d'un tema d'en Jim Croce. És aquest Walking Back to Georgia.

No en sé pràcticament res d'aquest cantant, Our Fish, només que treballa en Diamondback Records, ha treballat durant molts anys amb en Glenn Erickson i companyia, i ara també ho porta, continua fent, una vegada s'ha retirat en Glenn, amb cançons, la majoria escrites per ell mateix o per el mateix Erickson. Aquest era un dels temes del seu darrer treball discogràfic, que porta el nom de Riding with the Devil, es deia The Cowboy, la cançó que l'obria és el que li dona nom, Riding with the Devil, Art Fish.

Jim Lauderdale és un altre d'aquests personatges que no s'atura malgrat la seva edat de fer música, i ho fa al costat, com gairebé sempre, amb els darrers anys, de Paul Rambling Boys. Això es diu We Look at Things in Different Ways, del seu darrer treball discogràfic, editat recentment també.

Gairebé 70 anys d'edat, l'intèrpret de Statesville, Carolina del Nord, ens aporta la seva música i amb la col·laboració amb aquesta banda, amb els Paul Rambling Boys, ens aporten el millor de la música bluegrass, col·laboracions com van tenir amb el disc The Long and Lonesome Letting Go del 2023, en la qual hi participava també la llegenda del bluegrass en Del McCurry, o aquest The Birds Know, àlbum del 2026, que és en total el 39è àlbum d'estudi per Jim Lauderdale, un àlbum escrit específicament per aquesta reunió a la banda, per barrejar aquest bluegrass tradicional amb unes perspectives més contemporànies, cosa que ens han demostrat en la primera de les cançons que anem escoltant, We Look at Things in Different Ways, o You'll Never Forget Her Until You Do.

I darrera part del nostre espai amb els darrers protagonistes, que són ni més ni menys que Mick i Diane Vorton. Ens aportaran l'àlbum We the People, amb cançons originalment enregistrades, si no vaig errat, el 2021, i que han vist la llum també amb una nova edició aquest en 2026, com aquest One More Spring.

artistes independents de Laguna Hills, Califòrnia, que porten més de 30 anys en el món de la música professional, sobretot la producció d'àudio i la composició de cançons personalitzades. Són Mick i Diane Barton, que ens han acompanyat amb un parell de cançons d'aquest disc que han donat a la llum, aquest We the People. If they don't go to country és el tema que tanquem avui la paradeta del Club del Country. Serà fins la propera setmana. Adéu-siau.

El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això i per molt més que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames.

comencem l'últim programa de la temporada de Rock en Flames. Aquesta temporada ha estat dedicat al rock australià. I ara pulleu el volum de la ràdio i agafeu-vos fort. Viatgem a l'any 1976 amb la banda que va canviar les regles del joc des d'Austràlia, amb la guitarra elèctrica i salvatge d'Angus Young i la veu inconfundible de Bon Scott, directament des d'un dels àlbums més elèctrics de la història de la música. Aquí teniu l'energia pura d'alta tensió elèctrica. Això és High Voltage dels AC/DC.

A mitjans dels anys 70, 5 australians van decidir que el rock s'havia de tocar a temperatures extremes. El resultat, un autèntic show de pirotècnia sonora que fa dècades que crema les llistes d'èxits internacionals. Si t'agrada el rock en flames i l'actitud salvatge, posa't a cobert. Sona un clàssic atemporal que és pura dinamita TNT dels AC/DC.

Esteu escoltant Rock en Flames amb Joan Antoni Blanco. Avui està dedicat als AC/DC, últim programa de la temporada de Rock en Flames d'aquest estiu.

Dirty Deeds Don't Dare Chap. És el tercer àlbum d'estudi de la banda australiana de hard rock AC/DC, llançat originàriament a Austràlia i a Europa el desembre de 1976. L'àlbum i la seva emblemàtica cançó homònima compta amb la veu principal de Bon Scott i els històrics Rife.

La cançó que ve ara és tan bèstia que durant la seva gravació a l'estudi, l'amplificador d'Angus Young va començar a cremar i a treure fum, però el productor el va obligar a continuar tocant una obra mestra absoluta del quartet australià AC/DC. Aquí teniu Let There Be Rock.

Power Age és el cinquè àlbum d'estudi de la banda australiana de hard rock AC/DC, llançat originàriament al mercat al maig de 1978. Es considera de forma unànime com una de les obres mestres més autèntiques, crues i completes de la formació liderades pels germans Angus i Malcolm Young.

I ara, pujats a la màquina del temps de Rock en Flames, ens situem a l'estiu de 1979 amb el riff de guitarra més electrissant de la història del rock. Una descarrega d'energia que va catapultar 5 australians cap a l'eternitat. L'últim gran llegat de la veu de Bon Scott. Són els de sempre, són els més grans. Sona a la teva ràdio AC/DC i la seva autèntica Highway to Hell.

continuem al Rock en Flames. Aquesta temporada està dedicat al rock australià. Avui estem repassant els AC/DC i ara ens posem en moda llegenda perquè anem a viatjar en el temps directament fins a l'any 1981. Imagineu-vos la pressió de pujar a un escenari després d'haver venut milions de còpies del Back in Black. Doncs ells ho van fer, i ho van fer a cop de canó. El següent tema no és només una cançó, és un himne absolut de germanor per tots els amants de les guitarres afilades i la veu estripada de Brian Johnson.

i ara viatgem al novembre de 1981. Els gladiadors de l'escola australiana d'alta tensió pujaven al capdamunt del Billboard americà amb un crit de guerra que ja és història de la música. Prepareu les oïdes, carregueu l'artilleria perquè des d'Austràlia i per tot el món, per als que esteu a punt de cremar la nit, AC/DC 4-2 About to Rock.

El que sentireu a continuació és rock and roll en estat pur, gravat a les Bahamas en un moment de màxima tensió interna. Durant les sessions d'aquest disc, el bateria Phil Rudd va deixar la banda després d'una forta discussió amb Malcolm Young. Tot i els problemes, el grup va signar un dels seus treballs més directes i menys comercials, directament des de l'any 1983 sota la producció de la mateixa banda Connectem l'interruptor del rock, AC/DC, el seu Flight of the Switch.

Fly on the Wall va marcar una època de canvis als AC/DC. Va ser el primer treball complet amb Simon Wright a la bateria i va comptar amb l'autoproducció dels mateixos germans Angus i Malcolm Young. Volien capturar l'energia directa del local d'assaig i vaja si ho van fer, una autèntica descarrega elèctrica. I des d'aquí el nostre petit homenatge a un dels discos més directes de la discografia dels AC/DC, un clàssic de culte que mereix ser rearticulat a tot volum. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta sintonia. Recordeu que el rock mai mor si hi ha algú a l'altre costat de l'altaveu.

l'onzè àlbum d'estudi dels AC/DC, Blow Up Your Video, llançat a principis de 1988. Aquest treball va marcar l'última vegada que el vocalista Brian Johnson va escriure de puny i lletra els temes de la banda i ens va regalar himnes immortals que encara avui fan tremolar els estadis.

I ara, en el Rock en Flames d'avui, dedicat al rock australià, estem donant un repàs al grup AC/DC. I ara tornem a viatjar en el temps fins a l'any 1990 per connectar amb l'alta tensió. Els germans Young tornaven a fer història amb un riff de guitarra inconfusible que encara avui ens fa saltar el cor, directament des de l'àlbum The Razor's Edge, obrint les comportes de la ràdio amb aquest tema.

i ara viatgem fins l'any 2000 amb un d'aquells raids que es claven al cervell i no surten mai. Una lliçó magistral d'actitud pur rock de Socarrel i el retorn del grup a les seves arrels més blues. Des de l'àlbum que va inaugurar el mil·lenni per als australians, apugeu el volum de la ràdio perquè comença a sonar Steve Up's Like dels AC/DC. I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip.

ara ens plantem a l'any 2008. Després de 8 anys de silenci absolut, els australians més elèctrics del planeta tornaven a colpallar la taula. Parlem, evidentment, dels AC/DC i del seu aclamat àlbum Black Eyes. Aquest disc no només va debutar al número 1 de 29 països, sinó que ens van demostrar que la maquinària dels germans Young seguia perfectament engreixada. 15 cançons de pur hard rock directe al mentó sota la producció del gran Brendan O'Brien. Però és que, a més, aquest treball té un valor històric i sentimental gegant. Va ser l'últim disc d'estudi que va gravar sencer el legendari guitarrista rítmic i fundador de la banda Malcolm Young abans de deixar-nos. Així que prepareu-vos, comencem aquest viatge elèctric amb aquest tema.

I ara anem amb un llançament històric. A l'any 2014, la banda australiana tornava a l'estudi per signar el seu 7è àlbum, el primer sense el mític guitarrista Malcolm Young. Però l'essència seguia intacta, un autèntic missil de menys de 3 minuts que demostra que el rock mai mor. Sona el tema homònim, Rock or Bust, dels AC/DC.

I ara sí, i ara ja ens arriba la nostra sintonia final, com sempre, Joan Jett i I Love Rock and Roll. 17. Aquest ha estat l'últim programa de la temporada de Rock en Flames. Desitjo que us hagi agradat i vull donar-vos les gràcies per haver-ho compartit. Fins la propera temporada. Rock and Roll. I ja sabeu, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura es dona llibertat. I ja sabeu que abans de marxar he de dir allò que deia Nietzsche, que la vida sense música seria un error. Gràcies i fins la propera.

nights. Different things. I can never explain it all to you.

Thank you.

The dream.

0: Family, molt bones. Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, amb aquesta primera setmana del mes de setembre. I aquí estem per començar a repassar la llista del Top 30 de Vilafant FM, per posar-nos al dia del món de la música, conèixer les novetats i, com no, gaudir de la millor música que es punxa actualment. Qui us parla? Aquí estarem vosaltres, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts. El ritme al 100%. I com sempre, com cada setmana, comencem per les novetats. Aquestes noves peces que volen formar part del Top 30.
1: Novetats de la setmana.
0: Es nota que s'ha acabat l'agost perquè tenim molt poquetes. Dues de prou importants. La primera, aquesta, Farruko. Madrid.

nova proposta de My Towers. I de les dues novetats a la peça musical que ens abandona, sí, sí, perquè hi ha una de sola que ens abandona aquesta setmana aquí a la llista del Top 30. Una que agafa els trastos i se'n va directament cap al carrer. Catorze setmanes a la llista, emergent des del 29. John Submit, Chainsmokers, All the Time.

0: Una bona proposta musical que fins i tot va arribar a la posició número 4. Ara ja mica en mica cada setmana el baixant i aquesta setmana ens diu adéu. I ara sí, ens anem a refats, a repassar la llista completa del 30 fins a l'1.
1: Número 30.
0: I en el 30 trobem una altra proposta de John Submit. Aquesta parla en companyia de Fate, el seu Chica 305.

0: Vinga, hem començat forts, eh? Hem començat amb aquesta proposta de John Schmidt i el seu Chica 305. Bé, ens acostem al 29.
1: Número 29.
0: Maisac, Nicky Jam, Con Amor. Quina tendresa.

0: La proposta de Mysax, John i, com no, Nicky Jam. Em dèiem que porta 8 setmanes a la llista i que cau des del 23 fins a aquest 29.
1: Número 28.
0: En el 28, Becky G, el seu Automático. Novetat a la llista, nova entrada aquí al Top 30. It's new.

0: l'estiu a Ràdio Vilafant.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 27.
3: Vinga, som-hi, en el 27 la proposta és de Quevedo i Elvis Crespo. La graciosa...

0: sabrosa.
1: Es mucho más sabrosa en La Graciosa, La Vida, la proposta de Quevedo i Elvis Crespo. Sonant, com dèiem, aquesta setmana ben col·locats, tinguent en compte que porta moltes setmanes fins al costat i que ens arribem directament al lloc número 27, 16 setmanes fins al costat. Ens anem cap un mes en l'aire, ens ajuntem amb la música del lloc número 26.
2: Número 26.
1: És una proposta de Silver Panda, potser no et diu gaire cosa, però l'hom del productor Armin van Buuren sí que et diu. I el títol, encara més, Enjoy the Silence.

0: Escolta, una canya, aquest Enjoy the Silence de Silver Panda i Armin von Buuren, com dèiem, sonant aquesta setmana en lloc número 26 de la llista. Ens acostem en el 25.
1: Número 25.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Com dèiem, aquesta proposta sonant directament a la llista del top 30, lloc número 25, el Maradé. Ens anem fins al 24.
1: Número 24.
0: Ryan Castro, Maluma, Palaseca. Aquesta porta a la llista 18 setmanes. Déu-n'hi-do.

0: Plou, plou, que plou, la peça musical de Maluma, Ryan Castro, Bala Seca. Com dèiem, situant-se aquesta setmana a la posició número 24. Cap al 23, amb música de casa nostra.
1: Número 23.
0: Sutherland, tu, que aquesta setmana, tu, baixen cap avall i es col·loquen en aquesta posició, vinguent directament des del lloc número 20.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Gaudíem de la música que sonava de Citerran des del 23, doncs ens acollim en el 22, que et sembla?
3: Número 22.
2: I ho farem amb Shakira i el seu treball Dai Dai, en companyia de Burna Boy.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Let's go, anem-se. La proposta que va triomfar de Shakira i Burnaboy ens acompanyava directament des del lloc número 22 i ara ens hi posem una miqueta més seriosos amb el 21.
1: Número 21.
0: Més seriosos per què? Perquè arriba el Whisper de Joel Cole.

0: Molt bon ritme, molt bon rotllo que porta aquesta cançó, el Whisper de Joel Curry, com dèiem, sonant en el lloc número 21, 4 setmanes a la llista, fent-se a costat i continua donant guerra.
1: Número 20.
0: Bé, ja hi som en el 20 i ho farem amb Mike Towers i el seu Bizarre.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, la teva sintonia. I aquí des del Top 30 repassant la millor música del moment, ara en el 19.
3: Número 19.
2: Gordo, amb el seu Loco Loco, una que podria ser una de les moltes cançons que recordarem d'aquest estiu.

0: Ell mateix ho ha dit, I want you, Gordo, amb el seu Loco Loco, una de les cançons que, com dèiem, podria bé clarament fer-nos recordar d'aquest estiu d'aquí un temps. Però continuem i ens acostem en el 18 de la llista del Top 30.
1: Número 18.
0: Aquesta porta dues setmanetes, amb aquesta 3 a la llista, i és el ZZ de Omar Kurz i Ozuna.

0: Aquest era el Zizi, la nova proposta d'Omar Cors i Ozuna, com dèiem, de mica a mica remuntant, porta molt poquet a la llista. Aquesta és la seva tercera setmana i tenen ganes de triomfar, el mateix que el lloc número 17.
1: Número 17.
0: Aquest potser és una miqueta més veterano, porta 10 setmanes a la llista, és la proposta de Tujamo.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Gaudien de Toha amb el seu My Mind, com deien, col·locant-se en el 17 de la llista.
2: Número 16.
1: Estiu 22, el Xiringo. Aquesta és altra proposta musical que també lluita per mantenir-se 7 setmanes a la llista.

0: El Xiringo, la peça d'estiu 22, que sona justament un per sota de la meitat de la llista. I arribem a aquesta posició, en el 15.
1: Número 15.
0: Aquí trobem la que va estar número 1 dues setmanes consecutives, que després va començar a baixar i aquesta setmana pues, torna a baixar una altra vegada. Es col·loca directament en aquesta posició número 15, baixem des del 13. És la peça de Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio.
1: La teva ràdio. La teva ràdio, la teva sintonia, la teva música. Repassant la llista del top 30, ja creuem la barrera de la primera horeta de programa i hem arribat al lloc número 15. Ho tenim ben clavat, això. I continuem. 14.
2: Número 14.
1: María Becerra, qué ganas tengo de ñam ñam comerte.

0: Això és el ritme de Maria Becerra. Que ganes de comer-te, com deien, creuant ja la barrera del 15, justament a la 14, i deixant pas en el 13.
1: Número 13.
0: De lejitos, Jay Weller.

Jay Weller i el seu De Lejitos a la llista del top 30, 13 setmanes fent-se costat i repeteix la posició número 13. Déu-n'hi-do, li va al número aquest.

0: ¿Quién t'ha vist i quién te ve? Les paraules de Royals B, com dèiem, des d'aquesta posició número 12. I continuem, i ens anem a l'11 a fer un golpito.
1: Número 11.
0: Nueva línia, Quevedo.

0: Vale.
1: Des de l'estudi número 1, des de Vilafant FM, repassant la llista del top 30, i arribem al 10.
2: Número 10.
1: La proposta de Jason Derulo, Mi Chico.

0: La veu de DJ Doga, Jason Derulo i en companyia de la Melody, des del 10 de la llista del Top 30, Michiko, cinquena setmana en llista, al tanto pugen des del 18.
1: Número 9.
0: Omar Kurz, aquest també va pujant de mica en mica, el seu nou track s'anomena Coco.

0: Sube, súbela! Omar Cors, el seu Coco, des del nou de la llista, proposa que porta 14 setmanes lluitant i movent-se per al top 30.
1: Número 8.
0: J Balvin, Ryan Castro, un a la vegada.

0: La proposta sona des del lloc número 8, 15 setmanes a la llista i ens deixen al 7.
1: Número 7.
0: Aquesta sona fantàstica i al tanto, en tan sols amb 4 setmanes s'ha col·locat aquesta posició.

0: teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 6.

0: Baifo, la peça, la proposta del nou track, d'un ritme que ens acompanya directament de mans d'aquest gran actualment de la música i que tots ben coneixeu, que és Quevedo. Sona directament des del lloc número 6 i ens anem en el 5.
1: Número 5.
0: Manuel Turizo, Elena Rose, La Setmana.

0: Todos los días, Manuel Turizo i Elena Rose, la setmana, quina marxa que porten a sobre. I ara ens anem fins a la posició número 4. Estem a punt de desvellar qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 4.
0: Una de més, My Towers.

0: Un any més, la peça de My Towers, com dèiem, des del lloc número 4, i arriba el moment del 3.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 3.
0: Patito A.

0: Petitó, en la peça diàriament a Lola Índigo, que arriba fins al lloc número 3, 9 setmanes que ens acompanya, repeteix la mateixa posició que la setmana passada, però té ganes de lluitar per arribar com a mínim al lloc número 2. I parlant del 2, aquí el tenim.
1: Número 2.
0: També està Lola Índigo, però aquesta vegada en companyia del Lucho i el seu El Bachatón.

0: És el ritme, és la música, és el to del nostre número 2, Lucho, en companyia de Lola Indigo, el Bachatón. Aquesta porta 6 setmanes a la llista i ocupa el lloc número 2. I arriba el moment de conèixer qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Hagel, Moving to the Sun.

0: sun. Moving to the sun, número 1 de la llista, número 2 del top 30, número 1 aquí a Vilafant FM. I ara és el moment de conèixer ràpidament les 10 primeres posicions de la llista, una ràpida repassada. Des del 10, Jason Derulo en companyia de Melody i el seu Mi Chico. Cinquena setmana llista pujant des del 18. Un mes en l'aire, en el lloc número 9, Omar Kurz amb el Coco, que de mica en mica es bobin forat. Ja ocupa aquesta posició número 9. En el 8, J Balvin, Ryan Castro, un a la vez. 15 setmanes a la llista. Un pèl més en l'aire, una proposta musical que sona molt bé, que és de Nord, el seu Bulk to You, que pugen directament des del 19. En el 6, Quevedo, El Pafio. 3 setmanes a la llista amb aquesta, 4 remuntant des del 15. Manuel Turizo, Elena Rose, el seu La Semana, també pujant des del lloc número 7. En el 4, My Towers, una de més. En el lloc número 3, Ana Mena, Lola Índigo, Patito A. Pujant directament a aquesta posició número 3. En el 2, El Bachatón, Lola Índigo i Lucho. I el nostre número 1, el capdavanter, el que ocupa la posició més alta de totes, que està en un pedestal, és el mateix que fa 7 dies, Moving to the Sun, Hagel. Parlem ara de les noves incorporacions a la llista del Top 30.
1: Entra en llista.
0: Una única entrada en llista.
2: Número 28.
0: I es tracta de la Becky G.

0: novetat a la llista, lloc número 28, aquest nou treball del nou Llarga Durada, que està carregat de duets de la Becky G, el seu Automático. I si entra la Becky G vol dir que algú marxa, és clar que sí, i algú que surt de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Després de 14 setmanes durant voltes amunt i avall, marxa John Submit i Chainsmokers.

0: Aquesta s'abandona després de 14 setmanes, se'n va des del lloc número 29. I ara parlem de les novetats, noves peces que volen incorporar-se al Top 30.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, primera novetat, al tanto, Farruko parlant de Madrid.

Farruko, el seu nou track, Madrid. I com no, també tenim l'altre nou track de la setmana, que sona molt bé. My Towers, Carita Feliz.

Aquesta és la nova de My Towers, el seu Carita Feliz. L'altra novetat de la setmana que espera les vostres votacions per a veure si forma part del top 30 o es queda amb un espagisme. Si todos fueran iguales y no es fácil pero mantenerse positivo es lo que vale. A veces no quiero saber de nadie. La proposta, la música, el ritme de My Towers i Farruko, dues novetats imponents a la llista del top 30. Ei, família, amb això se'ns hi acaba el bacallà perquè ja hem de marxar.

Com sempre, dues horetes, 120 minuts, repassant les 30 peces que conformen la llista del Top 30, les novetats i moltes més coses entremig. Tot això des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, i aquí us parla en Lluís Guerrero. Tornem, com sempre, d'aquí 7 dies, perquè tenim tela de música que explicar-te, punxar-te, perquè gaudeixis. Perquè ja al setembre la cosa es normalitza, sembla que tothom torna de vacances i la cosa torna a riar. Fins a llavors, a passeu, família, a disfrutar del que queda d'estiu.

0: Hey, hola, què tal? Molt bon vespre. Això és una setmana més al Red Hot Blues, programa 1200. Com sempre, dues hores des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM, també saludant a totes les emissores que emeten aquest espai arreu de Catalunya a ritme del millor blues. Les propostes del blues nacional i també del blues internacional. A més del programa, també hi ha temps per les entrevistes a bandes i solistes, així com blues en directe als estudis de la ràdio i temps per recordar la història del blues. Tens dos llocs on descarregar el podcast del programa. Per un costat, el blog bandablues.blogspot.com. Aquí trobaràs també els enllaços en totes les formacions i el podcast del programa. I per altra banda, a rejoblues.ivox.com. Com sempre, també adreça de correu electrònic per si em vols enviar la teva música, el teu blues, rejoblues@hotmail.com, rejoblues@hotmail.com. Amb molt de gust, us parla en Josep Palmada. Temps per la promo en anglès per tothom que sintonitza aquest espai de blues arreu del món.
1: The Red Hot Blues Show, showcasing the most current and international blues. For a replay of tonight's broadcast, visit vandablues.blogspot.com and get the podcast, playlist, comments, images, and links to other Red Hot Blues shows. For comments and suggestions, or if you're a blues band and you'd like to send your music, contact redhotblues@hotmail.com. Join us on Facebook and follow us on Twitter. Tune in to the Red Hot Blues on www.radiovillafant.net 107.3 FM. Red Hot Blues with Josep Palmada.
0: Obrim programa 1200 del Rejo Blues i ho fem amb un dels grans de la música, líder de Los Rebeldes, Carlos Segarra, però també fa blues. Segarra in Blues, nou treball discogràfic. Comencem escoltant aquesta cançó, Madison Blues, un tema original d'Elmore James.

Segarra in Blues, en Carlos Segarra liderant aquesta banda amb Jesús Martínez i també en Jero Martínez, i en aquest disc, en aquestes gravacions, hi col·labora Santiago Campillo. Aquesta cançó és seva. Eso es blues y no lo que cantas tú.

Amb aquesta gravació he volgut començar avui aquest programa 1200 de l'Enrejo Blues, Carlos Segarra, Segarra in Blues, líder dels Rebeldes, però bé, també ja fa temps que li dona el blues. Anem a escoltar aquesta versió de Johnny Hooker, el tema és el Dimples.

Presentant aquestes gravacions, Segarra in Blues, Carlos Segarra, Jesús Martínez, Jero Martínez i també en Santiago Campillo, amb aquestes bones propostes. Anem a escoltar un darrer tema, tancant la presentació, Un viejo blues, un tema d'un dels grans bluesmans, com era Papo.

Déu-n'hi-do, una altra de les grans bandes, Vargas Blues Band, liderada per en Javier Vargas a la guitarra, Luis Mayo al baix, i també la veu, i en J. Marsans a la bateria. En aquest treball discogràfic hi col·labora el nebot de Mick Jagger, en John Byron Jagger. Ell hi posa la veu en diferents de les cançons, com aquesta que hem escoltat, el Smoke at Lightning. Anem a escoltar un altre dels temes d'aquest àlbum, anomenat Stoner Night, de la Vargas Blues Band, el tema, el que li dona nom en el treball discogràfic.

Així de potent sona Vargas Blues Band, Stoner Night, que és el seu àlbum, liderat per Javier Vargas. Hem escoltat la cançó que li dona nom al àlbum. Això és el Rejo Blues, programa 1200, i ara una altra cançó, Champagne and Refrain, aquí, en el Rejo Blues.

Déu-n'hi-do, així de bé sona Vargas Blues Band, la banda d'en Javier Vargas, no tradiscogràfic, Stoner Nike, avui presentant-lo aquí en el Red Hot Blues. Tenga la presentació amb aquest tema anomenat Blues de Heller.

La seva música ens arriba directament des d'Astúries, ja porten temps vinculats al món del blues, al món de la música, els Diaño Blues. Ens presenta aquest Pushat Shimielge, aquest seu nou treball discogràfic. Hem començat escoltant aquest tema anat en Viajero, Viatger, i una de les bones propostes que ens presenten. Sonen en Miguel a la bateria, en Carlos també al baix, l'harmònica d'en Freddy, guitarra i veu Miguel i Pablo, i com a artista convidat el saxofonista Javier Silva. Anem a escoltar una altra de les cançons, un clàssic, Midnight Blues. Ells són els Diaño Blues.

0: La banda asturiana Diaño Blues, acompanyats del saxofonista Javier Silva. Amb aquest seu nou àlbum, presentat avui aquí en el Rojo Blues, puxat Ximi Elge, així s'anomena aquest horari discogràfic. Anem a escoltar una altra de les cançons, El Baile.
1: ¡Ocho! ¡Echamos unas pieces!

per trencar la presentació de The Año Blues amb aquest seu nou àlbum, la música de Miguel Carlos Freddy, Miguel també i en Pablo, i amb l'acompanyament del saxofonista en Javier Silva, ens presenten aquest tema, Moon, Mi, Mientras.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquest nou treball discogràfic de Richard Farrell. El tema, l'àlbum, és el Batting in Cold Water. Hem escoltat una de les cançons que fan part d'aquest treball. Concretament, us he deixat amb el tema My Guardian Gardener and Keeper. Anem a escoltar una altra de les propostes, Place Me and Gear. La música de Richard Farrell, aquí en el Rehob Blues.

Richard Farrell, avui aquí en el Rejo Blues, amb aquest àlbum, el Batting in Cold Water, presentant aquest treball discogràfic, una darrera cançó aquí en el programa, I Wish I Went How to Wanna Feel to Be Free. Això és el Red Hot Blues.

Déu-do, així de bé sona Tim Gartland. Ell, amb el seu saxe, la seva música i la seva banda, amb aquest Thrim, nou treball discogràfic, hem escoltat aquest Don't Miss With My Heart, un altre, el Coldy With A Change Of The Blues. Estàs en sintonia del Red Hot Blues, programa 1200.

Déu-n'hi-do, així de bé sona Tim Garland amb aquest seu nou àlbum, el Through Away, presentant-lo aquí en el Rojo Blues. Aquesta és una altra de les cançons, el Midyurt Out Business. Seguiu en sintonia, com sempre, del Red Hot Blues. You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1990.

Una altra novetat internacional, John Wells and the Shaun Donkeys, amb l'àlbum Keep Off Pushing, aquest nou treball discogràfic en aquest 2023, avui també presentant-lo aquí en el Rejo Blues. Hem començat tot i escoltant aquesta primera proposta, el Finding Your Way Back Home. Ara, una altra, el tema anomenat Light Me Up. Això és el Red Hot Blues.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta formació d'en Johnny Wells amb els de Shaun Donkeys. Per tancar la presentació, ho farem amb aquest As Long As You Are Fear, en el Rejo Blues.

Hey John és la cançó que part d'aquest nou treball discogràfic d'Eric Lindert-Styler. Ell ens presenta aquest àlbum novetat, el Som en Blues Music, des de Edge Records, i anem a escoltar una altra de les cançons, aquest Little Darling Blues.

Déu-n'hi-do, la darrera banda que sonarà avui aquí en el Enreta Hot Blues, l'última proposta d'aquest programa 1200 edicions. Ja recorda els podcasts del programa, els pots escoltar en el blog bandablues.blogspot.com i també a rejoblues.ivox.com. The Blues and Bones, la banda de Nico de Cook, amb aquest Un Chinet, així s'anomena aquest treball discogràfic, i avui pues, també presentant-lo, me l'han enviat i aquí escoltant la seva bona música. Hem començat amb aquest Talking to the Lord i ara ens quedem amb aquest tema de Road Hiat.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta formació de Blues Bones, una banda europea de blues, blues rock, un China, és el seu àlbum, i tanquem la presentació i ho fem amb aquest tema anomenat Change.

Doncs molt bé, fins aquí aquesta edició 1200 de l'Enred Hot and Blues. Avui hem comptat amb la música de grans bandes, grans formacions. Per un costat, en Carlos Segarra, Segarra in Blues, Vargas Blues Band, la gran banda de Javier Vargas, des d'Astúries, Diaño Blues, una molt bona formació. Després ens hem anat cap al blues més internacional, com la música que també ens ha fet costat de Richard Farrell, per seguir amb Tim Garland, també en John Wells, Eric Lindenthaler o els de Blues Bones. Aquestes han estat les propostes d'avui aquí en el Rejo Blues, un programa que pots tornar a escoltar al podcast quan vulguis al blog bandablues.blogspot.com. A més, hi ha els enllaços de les diferents formacions i els seus treballs discogràfics, o també a rejoblues.ivox.com. I com sempre, correu electrònic, em pots enviar la teva música en rejoblues@hotmail.com. Des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, des del 96, apropant-te al blues i també saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Amb molt de gust, com sempre, us ha parlat en Josep Almada, us espero tornar a una propera edició del Rojo Blues. Adéu-siau.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

I can't go wrong trying to make things right.

Escoltes ICAT.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.